0: Ràdio Pineda.
1: 94.6 94.6 FM. Energia positiva. Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dijous 15 d'octubre. Aquest diumenge es fa la marxa contra el càncer de Pineda i fan falta voluntaris.
2: Fan una feina preciosa, fan una feina de veritat molt, molt agraïda, molt agraïda, molt gratificant, i que sense voluntaris doncs, la marxa no existiria.
3: Ens donen molta vida perquè sense ells tampoc podríem abarcar un event d'aquestes magnituds.
1: Els voluntaris que fan una feina importantíssima en aquesta marxa popular contra el càncer de Pineda, que es fa aquest diumenge. També és veritat que estem pendents del temps, però en principi la marxa tira endavant. Si hi hagués algun canvi, òbviament, també us ho diríem. Però vaja, la qüestió és que fan falta voluntaris, sobretot pels punts de control del recorregut d'aquesta marxa, i us animem a fer-vos voluntaris. Només cal que contacteu amb la Junta Local de la Lluita contra el Càncer a través d'Instagram. La seva pàgina d'Instagram

0: en aquests punts de control durant el recorregut de la marxa. Una qüestió que avui destaquem, el dit i fet que ara comencem, i en altres temes que també abordarem avui en el programa, entre altres qüestions. Deixeu-nos parlar una mica de casa de Ràdio Pineda, perquè avui dijous estrenem la segona temporada de l'Anem a l'Insti. Ho farem aquest migdia a partir de 2:15. Els instituts de Pineda ens tornen a obrir les portes, ens deixen entrar a les seves aules per conèixer bé alguns dels projectes que treballa l'alumnat a aquest curs. Comencem avui amb l'Institut Euclides, on coneixerem els PFIs, concretament d'auxiliar d'obres i pintures. Són uns estudis, perquè ens entenguem, de primer nivell d'FP, està dirigit a joves que tenen entre 16 i 21 anys, que no s'han graduat en ESO i que tenen aquesta oportunitat d'aprendre aquest ofici d'auxiliar d'obres i pintura, a més, amb una formació teòrica, també hi ha una part pràctica i bona part d'aquestes pràctiques amb l'oportunitat també de fer-ho en empreses reals. Per tant, aquesta oportunitat laboral que tenen aquests joves d'aquesta formació de PFI d'auxiliar d'obres i pintura, molt interessant, que avui ens ho explicaran. Aquest migdia l'Anem a l'Insti a 2:15 a Ràdio Pineda. Bé, a banda d'això, molta informació també, que a 8:15 del matí donarem un cop d'ull amb en Pep Besar i també, òbviament, pendents del cel, especialment aquest cap de setmana, bé, amb aquest canvi que arribarà, ja veurem, a veure, amb tema pluges, intensitats i com anirà tot plegat, li preguntarem a en Jordi a 8:45 del matí, el nostre home del temps, Jordi Pérez. I molta energia positiva, que no ens falta, eh? Us la compartim ja des de primera hora del matí, aquí a Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per acompanyar-nos un matí més. Estic amb tu fins a 1:00 PM. Salutacions. El meu nom és Olga Dieguer.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda. Rana.

A la punt del dia destaquem que avui dijous no hi ha marxa nòrdica, però sí que fan humana dansa. És l'entitat Marxa Nòrdica i Benestar que avui dijous fan dansa i moviment conscient per promoure el benestar físic, mental i psíquic, mental i social. Ho faran aquesta tarda a 4:45 al Centre Cívic Poble.

0: Això sí que no pots dir que no. Això és molt bo. És aquesta versió remasteritzada que feia l'any 98, Mother Talking, aquest Brother Louie. La millor música dels 80, que per cert la teniu aquí a Ràdio Pineda cada diumenge al matí al Club dels 80. Això ens puja molt l'ànim. Pep Besar, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: M'agrada molt la camisa que portes. És molt maca.
1: Sí.
0: Et queda molt bé.
1: Saps què passa? Que,
0: fa de mariner.
1: He sentit en Jordi Pérez, que deia que avui encara faria mig bon temps. Ahir va fer bon temps. Ahir sí. Vaig estar a punt de banyar-me a la platja. Llàstima que no m'havia de despullar.
0: I quin problema hi ha?
1: No, ja. Jo també ho penso. Però...
0: Sí?
1: Vaig anar a la platja allà i vaig pensar i l'aigua estava calentona. El que passa és que no anava preparat. Jo avui he pensat, calla, s'acaba l'estiu, ara sembla que sí.
0: A veure, un moment, no vas preparat perquè no vols, perquè es tracta de treure's els pantalons i la camisa i cap a l'aigua.
1: Cap a l'aigua, sí, però no.
0: Depèn de l'hora, pots treure alguna cosa més.
1: Has d'anar digne. La sortida de... No sé si ho heu pensat alguna vegada, que quan et banyes a la platja, el moment clau és la sortida de l'aigua.
0: Ah, jo creia que era a l'entrada.
1: No, bueno, també, però l'entrada... Ah. Però la sortida és un moment clau per no fer la pena màxima. I saps allò que surts i ve l'onada per darrere?
0: Ai...
1: Fas un mal pas... Bueno, fatal.
0: Rodoles, t'empenta, no?
1: No, has de sortir amb molta dignitat.
0: Sí.
1: Sempre amb la cara així molt alta. Sí,
0: esquena
1: això,
0: recta,
1: exactament.
0: Pit en fora.
1: Mirar com allò, els pescadors amb la barca, eh? Mirar a veure l'onada d'on ve.
0: Anava a dir el macho men.
1: No, això tampoc caldria. Però mirar les onades, anar-les controlant, de dir, ara, si no, la pena és màxima. Tothom està allà mirant, eh?
0: No, però allò és una sensació que tu tens.
1: La platja és un anfiteatre.
0: Però tu et penses que la gent està pendent de quan surts de l'aigua?
1: Tothom se perdeja. No. Bé, escolta, això ho estic dient perquè ahir la Mar Plana,
0: com
1: jo diria que com el juliol, fins i tot a la tarda, quina delícia, els estrangers doncs ho agraeixen molt, i com que s'acaba una mica la cosa, doncs he pensat, calla, mira, tens aquesta camisa a mig d'estiu, deixa-me-la posar.
0: És maca, és maca.
1: Bé, anem a parlar avui de la taula rodona sobre migració i salut mental dins la Setmana de Salut Mental. La xerrada és avui a les 10 del migdia, es farà al Centre Innova, una xerrada que es fa aquest matí, i bé, doncs esperem que es pugui tractar aquesta qüestió, com els migrants doncs pateixen també les conseqüències doncs de la salut mental amb tot el que implica ser migrant, per tant deixar família, bé, una pila de coses. És una xerrada interessant que és avui a les 10 del matí al Centre Innova. Avui parlarem d'un grup de voluntaris que tenen 4x4 de Pineda, però del conjunt de Catalunya, que han donat suport en treure cotxes inundats dels pàrquings. Avui hem parlat amb ells. Són joves o no tan joves, que treballen de forma gratuïta, totalment altruista, motivats perquè tenen cotxes 4x4 i volen doncs ajudar gent que es troba en situació d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems. Ells asseguren que no actuen a les carreteres perquè per això doncs hi ha un servei de grues que fa aquesta feina, però quan això es troba doncs enmig d'una muntanya, per exemple, doncs ells van i actuen. Molt interessant. Per tant, si un dia us trobeu un percal, vés a saber si t'arribarà, per dir-ho així, un àngel de la guàrdia que et traurà el cotxe d'una situació ben embolicada. Per cert, que ja vam dir-ho ahir, la Generalitat aprova una línia inicial de 20 milions d'euros per ajudar els ajuntaments afectats pels aiguats, entre ells també hi ha els ajuntaments del Maresme. També destaquem que Palafolls, Malgrat i Santa Susanna han anunciat que coordinaran treballs de prevenció d'incendis a la zona de Ciutat Jardí. I també destaquem avui que les infraccions penals a Calella, el primer semestre de 2026, han disminuït al voltant d'un 5%. Parlem també dels cursos de català del Centre de Normalització Lingüística de la Maresma, que ha acollit a més de 5.000 persones, entre ells també doncs, a Pineda. Quina dificultat diuen que troben els professors d'aquests centres de normalització lingüística? Doncs que hi ha molta dificultat per consolidar l'aprenentatge, perquè a l'aula s'estudia en català, hi ha molts immigrants que volen aprendre el català, però quan surten a l'exterior ells tenen tendència a parlar el castellà perquè els seus interlocutors també ho fan, entre els quals hi estem els catalanoparlants. I, per tant, moltes vegades doncs veiem una persona que a priori ens sembla que és un immigrant o de família nouvinguda i pensem doncs que la millor que podem fer és parlar-li en castellà. I diu, no, aquest és el primer error, i la primera dificultat amb la que es troben justament les persones que volen aprendre el català.
0: Doncs val la pena aplicar-nos. Si algú ens demana qualsevol cosa, contestem en català. Oh, mira, perdona, no t'entenc. Doncs llavors ja passem a l'altre idioma. Però com a mínim ajudar-los en aquest sentit, no?
1: És el que passa.
0: És el que diuen.
1: Bé, ahir va haver-hi un altre succés a l'estació de tren de Mataró, greu, una altra baralla amb navalles, tisores. A Mataró va haver-hi doncs força merder, els Mossos d'Esquadra van haver d'actuar, la gent es va espantar, va haver-hi una ràpida intervenció de Mossos i les persones van ser denunciades i posades en llibertat. Una vegada més, un episodi doncs que no voldríem veure. Per cert, que avui es fa una xerrada al voltant del col·lectiu LGTBIQ+, es fa a Can Jalpí, a 6:45 de la tarda, una xerrada per la sensibilització, l'acompanyament i per donar a entendre doncs, que aquesta realitat existeix, que és ben present. Avui també expliquem a Ràdio Pineda que el Centre Cultural comença la temporada de teatre amb Tots eren fills meus, recordem aquest cap de setmana, en què també hi haurà actes importants pel Centre Cultural.
0: Per cert, que per l'estrena d'aquest dissabte, diumenge, es pot tornar a veure l'obra. Tenim invitacions, estigueu atents, avui, demà divendres, també dissabte al matí, a la programació de Ràdio Pineda, perquè anirem regalant invitacions per anar a veure aquest muntatge. Tots eren fills meus.
1: La festa del bolet de Calella prevista per aquest dissabte s'ajorna. S'ajorna el dia 24 pel mal temps, per tant, la gent que volgués menjar bolets, pocs, vaja, són d'aquests confitats, perquè ens entenguem, doncs que sapigueu que haurem d'esperar el 24 d'octubre, perquè s'ajorna pel mal temps. La marxa de la llopa, que s'ha de fer aquest cap de setmana, ho hem preguntat, els hi hem enviat un mail, per ara es manté, però ja en parlarem. S'ha de fer aquest diumenge, ja en parlarem. Ho explicarem a Ràdio Pineda. I també avui expliquem a Ràdio Pineda que torna l'Anem a l'Insti. A Ràdio Pineda torna aquest dijous. Comencem amb l'Institut Euclides, però també el Coromines, l'Institut Pineda. Són els tres instituts que són ben presents a Ràdio Pineda. I avui torna aquest espai. Bé, el president del Tribunal Constitucional, que és aquest senyor que es diu Conde Pumpido, ha dit textualment que només queda que el procés apliqui l'amnistia. Diu, s'ha de tancar d'una forma definitiva allò que es va anomenar la causa del procés i diu que tot ha de servir per pacificar un conflicte, diu, que hi ha amb Catalunya. Així ho ha dit textualment en el foro La Vanguardia. A tot això, doncs també es reclama, han dit de manera textual, que l'aplicació de tota aquesta història ha de ser serena, una paraula interessant, davant del retorn, per exemple, de Puigdemont, que és la figura més visible, on el conjunt d'Espanya doncs serà vista com una qüestió doncs com a mínim controvertida. I és un tema interessant. Bé, més coses. Per cert, que el Tribunal de Comptes amnistia tots els responsables comptables del procés, entre ells, recordem ja també, Artur Mas. Notícia a tots els diaris. Avui també llegim doncs, que la inflació a Espanya es dispara, un nou rècord, l'increment sobretot del preu del combustible. Ahir vaig escoltar doncs, quan s'ha encarit el diesel, que és el que jo gasto, en gasto poquet, 33% des d'inici d'any.
0: Fa poent a la benzinera que regava benzina.
1: És que ara entenc quan vaig a posar gasoil, en aquest cas, diesel, a la pastarufa que em toca pagar.
0: Doncs imagina't per cert que la gent que treballa, que necessita per treballar
1: doncs mira,
0: gas.
1: Ara en parlem. El camp, els pagesos, ramaders, han tornat a fer protestes, diuen que els costos són tan grans que treballen per cap diner. I jo m'ho crec,
0: Home, i els pescadors.
1: I els pescadors, exactament.
0: Aquest ho conec de prop.
1: Atenció, perquè és una qüestió important de la que estem parlant. Només ho sap qui s'hi troba, Això és així de bèstia. Més coses. Hi ha eleccions el 29N, ja m'estan taladrant amb les eleccions, i resulta, hi ha moltes enquestes que donen el PP com a guanyador i PP i Vox com a, per dir-ho així, fórmula més palpable de nou govern a Espanya a partir del 29N. Per tant, a partir del dia 29N, a partir de les 8 del vespre. Però, en canvi, el CIS, que és aquesta enquesta, dona molt avantatge al PSOE en les eleccions per sobre del PP. Això sí, no vol dir que pugui fer govern, perquè PP i Vox podrien sumar, però dona com a guanyador el PSOE, i llavors això pot donar peu a algunes fórmules. Bé, notícia que apareix també avui a tots els diaris, i també apareix a tots els diaris la protesta massiva, les càrregues policials que hi ha hagut amb la vaga de professorat a Madrid, recordem que és una vaga indefinida. Déu-n'hi-do el merder que hi ha hagut també a Madrid. A Madrid hi ha moltes vagues, Estan a
0: tope. Barcelona també, no?
1: Sí, però Madrid no tot va a la Plaça del Sol, allò és un batibull de gent que entra i surt.
0: És un punt de trobada.
1: I Adif, doncs, que diu que recuperarà la normalitat de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, doncs la setmana que ve, recordem que la màquina de trens va incendiar i avui hem sabut, ja ho han mig solucionat, avui hem sabut, que jo no ho sabia, que resulta que hi havia, encara circulaven per Espanya, Madrid-Barcelona, dues màquines de tren, ara ja en queda només una. Una, aquesta que es va incendiar, és de l'any...
0: Que ja no compta.
1: No compta. Aquesta és baixa. És de l'any...
0: Creueta.
1: 1992.
0: Imagina't. De les Olimpíades.
1: De les Olimpíades i de l'estrena de l'AVE amb la famosa Expo i tota la mandanga, saps?
0: Mm. Sevilla.
1: És el tren que feia Madrid-Sevilla que ara encara funcionava i aquesta doncs va patar. Per cert, avui llegim també... Però, i flipa, eh?
0: Ja.
1: Bueno, és que aquestes màquines duren molts anys. El meu cotxe més o menys els mateixos anys i també funciona. Per cert, avui llegim també que Rússia... És interessant aquesta notícia. Rússia, amb Ucraïna, si us fixeu, no hi ha avenços en el front. Per què? Doncs perquè ja no s'avança en el front. És com la... Saps com? Oiga, está el enemigo, que se ponga.
0: Sí. No? No, sin novedades en el frente.
1: Ja no hi ha avenços, perquè ara es basa tot en la guerra de drons, hi ha moltíssimes baixes a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
0: És que ja no haurien d'haver-hi
1: avui, guerres. No, clar, evident. Avui apareix a la premsa que hi ha milers de joves russos atemorits que han de fugir de Rússia, no saben ni com, per fugir perquè l'exèrcit els vol reclutar i hi ha una gran onada de mobilitzacions de joves russos. Imagina't el teu fill.
0: Que sí, que
1: doncs
0: sí.
1: Doncs que dius, escolta, jo passo d'aquesta moguda, sí. M'envien a una guerra que està a 15.000 quilòmetres de casa meva, perquè pots viure a Sibèria i t'envien a no sé on, me l'aspiro.
0: Sí.
1: O sigui, passo d'aquest psicòpata que està aquí enviant-me a mi a una guerra que no em va ni en bé, no sé ni on està. Doncs, interessant aquesta notícia que apareix avui a la Vanguardia. I res, avui és notícia, sens dubte, el Real Madrid, que ahir doncs, va sorprendre a tothom amb aquesta, diguem-ne, victòria èpica contra la Roma. Roma guanyava 3-1 al Real Madrid i resulta que el Real Madrid fa 3 gols, com aquest que diuen, en 10 minuts i aconsegueix guanyar 3-4. Això sí, avui la premsa parla de la importantíssima victòria ahir del Madrid, però en canvi penseu que el Madrid perdia en el minut 82, i en 10 minuts fa 3 gols. Això sí, avui destaca la premsa que el Madrid va oferir mala imatge a Vinícius, doncs, que no acaba de xutar. Recordem que Vinícius es perdrà el clàssic amb el Barça perquè ha estat sancionat amb 4 partits per aquell famós estirada de cabells, al contrari, a més per l'insult a l'àrbitre. 4 partits són molts i vaja, avui és notícia a totes les portades, com diem, al Real Madrid. I mira, una notícia molt important. Dues. Una, la policia, els Mossos han atrapat el lladre del Barça, que és aquell lladre que entrava a les cases dels culers, dels culers vull dir dels jugadors, i els hi robava coses. I resulta que... Sí, tenia... Els jugadors del Barça i de tots els clubs sentits descerebrats i es compren rellotges molt cars. Es veu que això es porta, de comprar rellotges cars. Portes allà 200.000 euros a la mà, saps? I llavors, imagina't quin personal. Doncs resulta que hi havia un famós lladre de rellotges del Barça que entrava a les cases dels jugadors i l'han detingut. Aquesta persona l'han detingut justament perquè xulejava de portar rellotges entre el seu cercle. I resulta que era doncs, justament el lladre dels rellotges del Barça, dels jugadors del Barça. L'han detingut. I res, ja per últim, avui la Vanguardia, allò que fa de la Contra, que és una de les pàgines més llegides del diari, que és l'última pàgina del diari, que es diu La Contra, que és sempre molt interessant. Avui fan una entrevista, per mi, una persona, és entranyable, és una persona controvertida, però que a mi sempre m'ha agradat. També s'ha fet gran. Estem parlant de Javier Gurruchaga. 50 anys d'orquestra Mondragón. Ja els posarem.
0: Sí,
1: molt canyeros, ja els posarem. Diu el titular, a mi m'encanta. El titular diu... m'hagués agradat ser president del govern. Uau, com m'hagués agradat que Espanya hagués tingut un personatge com en Gurruchaga
0: De president del govern. Ostres.
1: Segurament ens cal una mica això.
0: Aquesta no, no sé visió, si m'explico, aquest punt.
1: Aquest punt de surrealisme, de bogeria, de diversió...
0: D'histrionisme.
1: Sí, d'enfadat.
0: D'estripar-ho tot.
1: D'histrionisme, d'enfotre-se'n del mort i del qui el vetlla. Potser ens tocaria tenir un personatge com aquest, amb aquests ulls de ximplet, a la presidència del govern, però de bon rotllo, eh? O sigui, saps què et vull dir?
0: Sí,
1: tenir un Gurruchaga, tenir unos hermanos Marx a la presidència del govern, potser ens convindria. A veure si trenquéssim algunes barreres. Javier Gurruchaga, 50 anys sobre dels escenaris, ha sigut sempre un crac. O t'agrada o no t'agrada, però vaja, interessant.
0: Amb aquest apunt arribem a 8:45 del matí passat. Saludem ja, gràcies Pep, a Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A veure, seguim molt, molt pendents aquest cap de setmana amb aquest canvi. Per televisió, els homes del temps parlen d'una possible llevantada. Aquí ens fixem també amb el que ens comentes tu, Jordi. Com pinta la cosa?
2: Home, pinta la cosa, doncs, la cosa es pot anar complicant els propers dies, però alta incertesa. El pronòstic ja he tingut de calmar una mica, perquè me consulten pel carrer, també a través del mòbil. Jordi, això que diuen, què? Això, llevantada, pluges de 300 litres? No, no se sap, no ho saben. Ho posen, a alguns es frega les mans a la xarxa, perquè els agrada agafar mapes i posar, i a la mal personal no se sap, però n'hi ha que disfruten i alarmen i porten confusió al personal, perquè no, això, hi ha incertesa majúscula. Nosaltres no ho farem així, ja sabeu que nosaltres anirem a lo segur, perquè sabem de què va tot això, aquest enrenou de la meteo, i tot s'ha de seguir dia a dia. Ara, tot seguir tots els detalls, Olga i oients, doncs bé, abans d'entrar en matèria, doncs ho va estar la jornada d'ahir, que va estar marcada pel sol, pels núvols prims i la calor. Déu-n'hi-do, màximes que van voltar els 25 graus aquí a Pineda, però mirant el mapa ahir de Catalunya, molts valors de 26, 27, 28, 29. O sigui, calor pràcticament d'estiu a gran part de Catalunya, i amb vents fluixos i la mar molt tranquil·la. Ara en Pep deia que li feia gràcia que per anar a banyar, doncs el dia 12, el dia dilluns, vam medir l'aigua, està a 22 graus, ha baixat la temperatura. Des del Golf d'Allò ha entrat, ha refredat. Amb aquests dies de tramuntana ha refredat una mica la temperatura de l'aigua del mar i volta els 22 graus. Però insistim, aprofitin avui i demà el que vulguin ser atrevits i fer un banyet, perquè la mar estarà tranquil·la, perquè a partir de dissabte, diumenge, dilluns, i en endavant els núvols aniran en augment i, evidentment, per anar a banyar no serà gaire a gust. I bé, entrem en matèria de domini del sol. Ahir van dir poden aparèixer núvols baixos en zones del litoral i prelitoral. Efectivament, els seguim pronosticant. Hi ha bancs de núvols baixos a dintre mar, que és probable que les properes hores vagin traient el nas per zones de la costa. Costa de Girona, costa de Barcelona i costa de Tarragona. Són intervals, no són unes grans faixes compactes, espesses, però sí que en alguns indrets, al llarg del matí i migdia, doncs poden anar apareixent i deixant els cels mig ennuvolats, especialment, insistim, en zones del litoral i prelitoral. Però també a vegades es poden trencar i tenir clarianes de sol. Per tant, avui, dia variable, amb una temperatura que ha baixat cap als 15 graus, molta humitat a aquestes hores del matí, la humitat ara mateix al centre de Pineda volta el 90%. Temperatures baixen respecte a ahir, baixen 1, 2, 3, 4 graus en zones de costa i prelitoral, especialment. En canvi, Lleida, alta muntanya, doncs es mantenen altes, sense gaires canvis. Però sí, és veritat que respecte a ahir, les temperatures tenen tendència a baixar doncs un parell de graus, 2, 3 graus, les màximes. Bé, avancem en els dies. Demà som divendres, i demà divendres hem d'esperar una jornada pràcticament com la d'avui. En principi sol, gran estabilitat atmosfèrica, però també poden aparèixer intervals de núvols baixos, sobretot zones de costa i prelitoral. Temperatures sense gaires canvis, els vents seran fluixos tant avui com demà i la mar estarà molt, molt tranquil·la. El canvi, d'on ve el canvi? Doncs mirin, el canvi ve, de fet, a través de les imatges de satèl·lit es pot veure, observar de forma espectacular una gran borrasca profunda que va, pràcticament a vegades no les veiem en els mitjans televisius perquè se surt una mica al seu centre, perquè està molt al nord, està cap al nord d'Islàndia. Són les restes de l'ex-huracà Isaías, que es va formar al Golf de Mèxic i va creuar els Estats Units per la banda est, i doncs s'ha anat cap a l'Atlàntic Nord, s'ha aprofundit, ha agafat una activitat inusual, podem dir, i està, doncs, insistim, acaparant tota del continent, amb aquest gran, aquesta profunda borrasca, amb un front extens que arriba des d'Escandinàvia fins gairebé a Canàries, més de 3-4 mil metres de front fred que va avançant i s'està acostant cap al continent europeu. Bé, aquest front fred va avançant lentament i a partir de dissabte doncs anirà creuant, i un cop vagi creuant, doncs un anticicló reforça ràpidament des de les Açores i se desplaça cap a les Illes Britàniques en tendència a anar-se'n cap a Escandinàvia. Aquest moviment de l'anticicló per la part d'Açores, Illes Britàniques, a la seva part davantera els vents són de nord i farà despenjar una bossa d'aire fred provinent del nord, de la Mar del Nord, és de Dinamarca, aproximadament d'aquest sector. Aquesta bossa d'aire fred doncs anirà despenjant, viatjant de nord a sud, i ja dissabte, abans que arribi aquesta bossa freda, que serà la principal i la que marcarà el temps dels propers dies, del cap de setmana en endavant, primer de tot, dissabte, al llarg de dissabte, entrarà aire fred en alçada. No la bossa freda, però sí començarà a entrar aire fred des del nord d'Europa, i aquest aire fred en alçada, juntament encara amb una massa càlida temperada que tindrem dissabte, sobretot cap al nord-est peninsular i entorn del mar Balear, doncs ens fa pensar que en principi, al llarg de dissabte, doncs, temps estable, domini del sol, apareixeran ja alguns intervals de núvols, però a partir de mig matí, migdia, en ràpid creixement de nuvolades, denotant l'arribada d'aire fred en alçada, i a partir del migdia, tarda, vespre, començaran a sorgir doncs, els primers ruixats localment amb tempesta, sobretot Girona, Barcelona, i sobretot també zones de la Catalunya Central i Prepirineu. En aquestes zones és probable doncs, que a partir de mitja tarda hi hagi tempestes, poden ser localment intenses i fins i tot anar acompanyats de calamarsa. Avançarà la inestabilitat de l'interior cap a la costa, o sigui, també la costa de la costa de Gironina, costa barcelonina, es poden veure afectades per aquests ruixats i tempestes. Estem parlant d'una situació de ruixats i tempestes, típiques d'octubre. Això vol dir que localment doncs, 20, 30, 40 litres, però no iguals a 200 litres. Això que quedi clar. Tempestes amb l'arribada d'aire fred en alçada, situació normal. Temperatures començaran a baixar, sobretot a últimes hores del dissabte, a mesura que vagi descarregant. Bé, aquesta seria la primera part del dissabte, més o menys ja l'hem radiografiat, com on anirà tot plegat. Diumenge, l'aire fred en alçada doncs ja ens acabarà d'envair, entrarà una massa molt freda a tots els nivells, per tant, diumenge les temperatures es desplomen, quan diem desplomen vol dir que respecte a aquests dies baixaran 6, 8, 10 graus les màximes. Això vol dir que si dissabte encara estem amb valors de 23, 24 graus, diumenge, amb uns cels força ennuvolats, les temperatures poden quedar a pels 14, 15, 16 graus. O sigui que serà ambient d'hivern. Temperatures de desembre, sobretot Girona, Barcelona, ambient hivernal, tocarà abrigar-se. Amb un cel força ennuvolat i, en principi, precipitacions dèbils, afectant zones de la costa i prelitoral, dèbils. Les tele ahir han vist, i abans d'ahir, que ens posen tempestes. Jo no veig tempestes per enlloc. Ja sé que algú pot aquí quedar una mica confús, però nosaltres no veiem tempestes. Malgrat que la tele ens posi tempestes diumenge, jo no en veig per enlloc. No hi ha... Les condicions les veig baixíssimes. Per tant, la previsió d'aquest servidor, que els estem dient la previsió diària, diumenge seria dia força nuvolat, d'hivern, i precipitacions en conjunt dèbils, afectant punts de la costa, d'aquella pluja d'anar fent fina, ambient rúfol i fredot. Bé, aquesta és la situació per diumenge. A partir de llavors, doncs, aquesta bossa d'aire fred, doncs, que entrarà ja cap a, per França, se'n va cap al Cantàbric. De fet, no ho sabem, és que no ho sabem. Cap on anirà dilluns? On es situarà dilluns la bossa freda a 1.500 metres d'alçada? Aquesta bossa freda és de primeríssima categoria. Quan diem això, què vol dir? Doncs que el nucli fred de la bossa freda marcarà valors de 26, 28, 29, sota 0, a 5.500 metres d'alçada. Són valors baixíssims per ser mitjans d'octubre. Ha passat anteriorment? Potser sí, però és molt poc habitual aquests valors tan freds per ser mitjans d'octubre. Aquesta bossa de freda cap on es situarà dilluns? Estarà a França, es posarà al Cantàbric, anirà cap a Galícia, entrarà cap al centre peninsular? No ho sabem. En funció d'on es col·loqui, tindrem dilluns més aigua, temporal, o tindrem un dia nuvolat i quatre gotes, no se sap, no ho sabem. A dia d'avui, potser està cap a la zona de la costa atlàntica francesa, implicaria força nuvolositat a la vessant mediterrània peninsular, risc de ruixats, fins i tot algunes tempestes, entorn del mar Balear, a dintre mar preferentment, i aquí doncs potser tindríem algunes precipitacions dilluns, ja ho aniríem veient. Aquesta bossa d'aire fred, situada, la situem cap a França, al Cantàbric, a més, hi ha una zona de baixes pressions relatives cap al nord d'Àfrica, i a més, amb aquest anticicló de rècord, que es formarà de rècord cap a Escandinàvia, amb pressions de més de 1.040 mil·libars, podrà generar entrades de vents marítims, de llevant xaloc, a tot el Mediterrani occidental, i anirien incidint cap al mar Balear, a la costa mediterrània peninsular i Golf de Lleó. Això afavoriria inestabilitat, insistim, en tota la vessant mediterrània peninsular, amb risc de precipitacions, però les intensitats i l'extensió no ho sabem, i menys si hi haurà tempestes o serà pluja d'aquella d'anar fent, no se sap. Els mapes, les xarxes van plenes, dient que ens caurà el diluvi universal i alarmant el personal, i el que porta és confusió. I com que nosaltres aquí fugim del sensacionalisme, nosaltres hem de calmar a tota la població dient que no se sap, dilluns, que fins diumenge més o menys anirà per aquí, i a partir de dilluns i dimarts, doncs demà divendres, tindrem tota la previsió, més a veure si ho sabem, i ho comentarem. Si no ho sabem, mantindrem la mateixa previsió. Ho comentarem, però direm que hi ha incertesa. Si dilluns, dimarts ho sabem una mica més segur, doncs ho comentarem a tots els oients, però no se sap. Malgrat que vegin que les teles, els mitjans, les xarxes, ens ho diguin com si hagués de passar el que ens diuen. No, no se sap. Ho dic jo i insistim que és així. No, però clar, cadascú ha de fer una previsió, és normal, però si no ho sabem, no, segons on es col·loqui aquesta bossa d'aire fred, dilluns, dimarts tindríem un temps o un altre. Tindríem mala mar, perquè això sí que és vital, que tindríem els vents marítims, però no és una gran llevantada, jo no la veig per enlloc. O sigui, llevantada per mi, serà que tinguéssim registres de 50 100 litres, bastant generals, i temporal marítim, de 2 a 3 metres. Jo això de moment no ho veig. Ara, si hi ha pluges i onades de metre, metre i mig, doncs mirin, jo diria que és una entrada de vents marítims amb mala mar, però la llevantada, com la coneixem habitualment, no. Jo no la veig i ni ho comentaré, perquè de moment no veig que acabi gestant-se una llevantada amb això, amb aquests calificatius que els hem dit, Bé, Olga, molta teca, això es necessita actualitzacions, o sigui que demà divendres està atents a les previsions, i perquè el cap de setmana és dissabte, diumenge hi ha actes de l'aire lliure, i per tant tothom pendent de les previsions, no hi ha nata, i ho sento, si creiem, estem creant confusió respecte a la previsió que els estem fent, i altres mitjans, xarxes, teles, que també potser diuen el contrari, però ho sento, cadascú té la seva manera d'interpretar els mapes, nosaltres tenim la nostra, no ens casem amb ningú, ja ho saben, i la tele i altres mitjans doncs també tenen la seva. A partir d'aquí, que cada oient tregui les seves conclusions. No, jo no vull fer res més, haig de dir el que crec que passarà i com ho faig tot l'any.
3: Està bé, Jordi.
2: 65 dies de l'any.
3: Sí, sí. Doncs res, anirem seguint l'evolució d'aquest canvi, el més destacat, òbviament, aquesta baixada de la temperatura que ens comentes, amb aquest descens important de la temperatura, sí, sí, amb ambient fred d'hivern al cap, sí, sí, de setmana, per tant ho anirem seguint, i pel que fa a pluges, intensitats, doncs demà actualitzem tota la informació dels quarts de 9 del matí. Jordi, gràcies, com cada dia, i fins demà. Molt bon dia.
2: Així ho farem. Molt bon dia. Fins demà.

0: 3 quarts a 9 del matí, seguim en directe al Dit i Fet de Ràdio Pineda i avui dijous 15 d'octubre destaquem l'estrena de la segona temporada a Ràdio Pineda de l'Anem a l'Insti, aquest programa que fem amb la col·laboració dels instituts de Pineda, l'Institut Euclides, el Joan Coromines i també l'Institut Pineda, perquè cada mes fins al desembre entrarem a les aules dels tres instituts per conèixer de prop alguns dels projectes que treballen a aquest curs els i les alumnes. Comencem avui aquesta nova temporada de l'Anem a l'Insti a 2:15 PM i ho fem visitant l'Institut Euclides. Avui ens expliquen aquests estudis de primer nivell de PFI d'auxiliar d'obres i pintura. Està dirigit a joves de 16 a 21 anys que no tenen el graduat en ESO, però que sí tenen l'oportunitat de formar-se, d'aprendre aquest ofici d'auxiliar d'obres i pintura, a més, amb unes pràctiques que poden fer també en empreses reals, o també els permet seguir amb els cicles formatius de grau mitjà. Bé, parlarem amb una representació d'alumnes que fan justament aquesta formació. Mireu, alguns d'ells també ens han explicat per què han decidit apostar per aquests estudis.
1: He estudiat primària i secundària i vaig repetir un curs aquí i em van donar l'opció de fer PFI, que després tindria una salida a un cicle formatiu.
2: Perquè la meva família, de petit, també treballava en la construcció, la constructora. I me va interessar, a part que també la tenia cerca de la meva casa. Entre que aquests treballaven o en la meva casa feien obres. I jo la vaig elegir per entrar a un cicle.
3: Me vaig apuntar aquí al PFI perquè estava en l'ESO a tercer i veia que no tenia moltes ganes de seguir i em van donar l'opció d'apuntar-me i vaig veure que m'agradava i que em semblava interessant i veia que tenia bona sortida, així que podia tirar més endavant i vaig apuntar-me per això.
4: Doncs em van donar l'oportunitat d'entrar a aquest PFI i com podria sortir amb bona nota, doncs he aprofitat molt. Sobretot construir i pintar, perquè, per exemple, a la meva casa, si vic sol, doncs m'ajudaria molt.
0: Són Libre, el Tiago, l'Alan i el Cristian. Parlarem amb ells, són alguns dels alumnes que fan aquest PFI d'auxiliar d'obres i pintura a l'Institut Euclides, on aprenen, doncs, no sé, reformes bàsiques d'edificis, d'enrajoladors, de guixaires, pintor de la construcció, empaperador o també ajudant d'acabats. Són una mica aquestes sortides professionals que també ens han explicat els seus mestres, els seus profes, La Sandra Apolo, que és orientadora educativa, i també el Xavier Gené, arquitecte tècnic especialitzat en bioconstrucció i també, doncs, és el mestre que s'encarrega de fer les pràctiques i de fer la formació d'aquest PFI. Els escoltem.
5: És una manera de recondir-los una altra vegada al sistema educatiu d'una altra manera, molt més pràctica i amb una sortida laboral, amb unes pràctiques de l'empresa, etc., que els hi motiva molt.
6: La sortida és que ells puguin ser ajudants de paleteria i de pintura en un futur. I, bueno, el tema paleteria, doncs, es toca a revestiments, enguixats, a revestiments de ciment, de calç, una mica enrajolats. Els ensenyem també una mica tema paleteria de murs, de maons i això, i llavors el tema de pintura.
0: Avui els podreu escoltar a Ràdio Pineda, 2:15 PM, a l'Anem a l'Insti, avui l'Institut d'Euclides, per conèixer aquest PFI d'auxiliar d'obres i pintura.

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient, fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: a Dental Company Pineda 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company. Porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte a les 8 del vespre et convidem a entrar. Aquí ballem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.
5: Ràdio Pineda.

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per a alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Aquí seguim compartint bona música des de Ràdio Pineda, matí d'avui dijous 15 d'octubre amb Tom Greenan i això que es diu Little Bit of Love. Anem arribant a 10:45 del matí i atenció perquè tenim entrades per convidar-te per anar a veure l'obra de teatre Tots eren fills meus aquest cap de setmana amb la companyia del centre. L'obra s'estrena aquest dissabte, es podrà veure també diumenge i tenim entrades dobles per convidar-t'hi. Si en vols, aneu trucant aquí a la ràdio 93-767-1919. No t'adormis, però vaja, et deixo aquests minuts perquè respiris amb els germans irlandeses de cors. Only when I sleep.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte plantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme. I cada dissabte, a les 8 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient, fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Recuperàvem l'èxit d'Anastàsies al Make for Loving You, de seguida també als anys 80 amb Tears for Fears i el Sowing the Seeds of Love, i molta més música per acompanyar-te des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Bé, recordeu que aquest cap de setmana s'estrena l'obra de teatre Tots eren fills meus, és el nou muntatge de la companyia del Centre Cultural i tenim invitacions per convidar-vos. Per tant, si voleu anar al teatre, podeu triar dissabte o diumenge trucant aquí a la ràdio 93-767-1919.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
6: Al Club dels 80.
5: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Pineda ha celebrat avui una taula rodona sobre migració i salut dins la Setmana de la Salut Mental. L'Ajuntament de Pineda ha fet una taula rodona dedicada justament a analitzar la relació dels processos migratoris i també la salut mental. Una realitat poc visible que afecta també a moltes persones i famílies. La taula rodona s'ha fet avui al Centre Innova de Pineda. Són els darrers dies per comprar tiquets i samarretes a la marxa contra el càncer de Pineda. La Junta Local de Lluita contra el Càncer necessita voluntaris pels punts de control del recorregut. Els seus responsables, Carmen Montoya i Cesario Areales, destaquen que els voluntaris fan una feina gratificant. Recorden que sense ells aquesta marxa no seria possible.
1: Fan una feina preciosa, fan una feina, de veritat, molt agraïda, molt gratificant, i que sense voluntaris doncs, la marxa no existiria.
2: Ens donen molta vida, perquè sense ells tampoc podríem abarcar un event d'aquestes magnituds.
0: Recordeu, demanen més voluntaris. Per fer-se voluntari per la marxa heu de contactar amb la Junta Local de Pineda. I per participar a la marxa diumenge encara podeu comprar tiquets al preu de 10 euros al Col·le Arquitectura de l'Avinguda Montserrat, però també plaça de les Mèlies a la tarda i al Centre Cívic Poble Nou. La Carmen Montoya ha parlat del dia de la marxa. Diu que és sempre una jornada emotiva.
1: Sigui per un motiu o altre, o perquè l'han viscut de primera mà, o perquè l'han viscut de prop, o perquè simplement per solidaritat a totes aquelles persones doncs, que malauradament doncs, han patit la malaltia. Per tant, és molt bonic perquè ens trobem doncs, que hi ha gent molt gran, nens molt petits, famílies, amics... Vull dir, és molt bonic aquell dia.
0: Doncs ja ho sabeu, tots els diners recaptats se'n van cap a la investigació de tot aquest tipus de malalties. No hi ha cap excusa, heu de participar a la marxa contra el càncer de Pineda. Recordeu, dos recorreguts, un de poc més de 2 quilòmetres, l'altre de gairebé 7 quilòmetres, adaptats a tots els nivells. Hi pot participar tothom. Estaran també ben atents a la previsió del temps, però això ho explicarem també en altres butlletins informatius. Avui també volem destacar que 4 empresaris pinedencs han rebut el reconeixement de la Nit dels Empresaris del Maresme, un acte celebrat a Mataró amb més de 300 persones de l'àmbit econòmic i empresarial de la comarca. Entre els finalistes hi havia empreses de Pineda com Don Pizza, Granizados Maresme o Gelateria Ala, però també el pinedenc Gabriel Garrido, responsable de la botigueta del Pa de Malgrat de Mar. Els hem entrevistat a Ràdio Pineda, el programa Pineda es mou. En el cas de Don Pizza, en Fran Fuentes ha remarcat la continuïtat d'aquest projecte familiar amb una aposta per fer una elaboració artesanal.
3: Un obrador artesano, ¿no? Siempre hemos vendido que dentro de que somos una fábrica de pizzas, como base, siempre hemos defendido mucho el no perder la artesanía, el trabajar manual, con un conjunto de equipo de personas... Y no perder esa esencia de pizza artesana, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, somos un obrador muy grande, pero artesano, ¿no? Uh-huh. Que se nos refleja como una fábrica. Pero nosotros somos pizzeros de base y nunca hemos querido perder la esencia real.
0: També ho ha explicat en Julio Aranda, de Granizados Maresme, que celebra 25 anys d'activitat, posa en relleu la innovació constant com al seu creixement en presència internacional a més de 20 països. I també ha pres protagonisme a la història de superació de la Ala Starchuk, emprenedora que va arribar d'Ucraïna, que ha impulsat una gelateria basada en productes artesans. Ho han explicat a Ràdio Pineda.
4: Que fa 25 anys que podíem pensar, no?, on estaríem, però segurament no pensaríem que estàvem rebent un premi o com a mínim una nominació, no? Així que molt contents, molt orgullosos, sobretot de la gent, l'equip.
5: Muy sinceramente, este reconocimiento tan importante para mí, me gustaría que imaginarías lo que significa estar aquí, superar dificultades, trabajar duro, aprender idioma y integrarme en una nueva sociedad.
0: I mentrestant, l'Abel Garrido ha volgut remarcar la recuperació, la continuïtat d'un establiment a Malgrat de Mar, evitar el seu tancament i mantenir 11 llocs de treball.
6: Molt agraïts a la FAGEM que ens hagi donat aquesta oportunitat. L'any que ve ho tornarem a intentar, que encara entro a la candidatura de 35, perquè per trajectòria això ja hi ha empreses molt potents. Però bueno, el que significa és posar una mica el que ha sigut la botiga durant tants anys en el lloc que es mereix. O sigui, només he aportat una mica d'idea, innovació, i crec que és una botiga que es mereixia aquest reconeixement, perquè som molt petits però estem allà i ens coneix tothom.
0: I avui a Ràdio Pineda podeu descobrir, doncs, una altra història. Un grup de voluntaris que tenen vehicles 4x4 que donen suport en treure cotxes inundats pel temporal de dins dels pàrquings. Avui també els hem volgut tenir presents a Ràdio Pineda, un grup de gent que actua en situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems o de greus incidències. Formen part de la xarxa SOS 4x4, una entitat sense ànim de lucre a nivell estatal que col·labora amb els bombers i altres cossos de seguretat. Avui hem entrevistat el pinedenc Pau Martí. Ha explicat que han fet actuacions a Pineda i a Malgrat i diu que és bonic poder ajudar els altres.
7: Però vaig anar a Malgrat o aquí a Pineda a treure un cotxe dintre un graig que ja passava el graig mig inundat, sota terra, amb una rampa amb curva, hi havia llot, i les assegurances amb les grues que tenen a vegades no poden actuar en aquí. Llavors, ells mateixos et diuen tu mateix gestiona que te'l treguin fora al carrer, i un cop el tingui aquí jo el puc venir a buscar. Doncs actuacions d'aquestes en el pàrquing de Malgrat, que també es va inundar molt, en l'aparcament de sorra que queda soterrat van quedar autocars, i jo he vist vídeos d'una persona voluntària també traient cotxes amb el seu 4x4, amb un Nissan Patrol GR preparat. I aquí a Pineda, per exemple, vam estar fent tasques d'ajuda a veïns i ajudes a comunitat, o sigui, netejar carrers, treure aigues de garatges amb bombes, amb motobombes, tot tipus d'aquestes coses. I l'organització fora de poble és mitjançant un grup de Telegram. Tenim un grup de Telegram a nivell de Catalunya, però també hi és per cada comunitat autònoma.
0: Com ara sentíeu, l'entitat funciona a través d'una extensa xarxa de coordinació a Catalunya amb 5.500 membres, alguns que ofereixen suport en vehicles o material específic, d'altres que només volen formar part dels grups per poder demanar ajuda en cas de necessitat. Sempre amb una participació voluntària i totalment gratuïta. I han donat suport a persones afectades per inundacions o també emergències. També peticions de particulars, sempre en situacions molt excepcionals. En Pau Martí ha explicat que l'únic objectiu és donar suport a qui ho necessiti.
7: És molt gratificant que algú digui gràcies quan fas alguna cosa que a tu també t'agrada fer. Jo no vull cap desastre per ningú, ni m'agrada que la gent ho passi malament. De fet, veure aquestes coses, doncs, t'entristeix, però com a mínim poder ajudar algú t'omple i et reconforta. I això és el que obtens després d'això.
0: Què us heu trobat? La gent...
7: Lo primer que... Tothom superagraït. Tothom quan demana ajuda, molt agraït. Dintre la seva desgràcia, l'últim que vam anar a treure a Malgrat, aquí a Pineda hem fet actuacions també d'ajuda i de recuperació de vehicles, de garatges. Però l'últim a Malgrat era un home que s'havia comprat un cotxe feia dues setmanes, per pensar. I l'home, superagraït, superagraït, d'haver-li tret el cotxe dintre el garatge. I el cotxe nou flamant.
0: Generalment fan també rescats fora de carretera, segons ha explicat Pau Martí. Doncs aquesta entitat no actua a la xarxa viària convencional, ja que està coberta, doncs, per les grues i assegurances. En canvi, sí que intervenen en pistes forestals, camins o zones sense cobertura d'assistència. Moltes vegades els conductors no tenen recursos per sortir d'aquesta situació tan complicada. Avui podeu recuperar l'entrevista íntegra a radiopineda.cat. Més coses. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a la urbanització de Ciutat Jardí. El ple de Palafolls avui votarà aquest conveni amb els tres ajuntaments. Volen destinar-hi 128.000 euros. També destaquem que les infraccions penals a Calella han baixat el primer semestre un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior, que destaca que a Calella hi ha hagut 500 fets denunciats. També destaquem que més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, 258 cursos. Els professors remarquen que una de les dificultats per consolidar l'aprenentatge justament del català és que fora de l'aula els interlocutors responen en castellà a les persones que justament intenten aprendre el català. També destaquem que avui dijous es farà una xerrada sobre el col·lectiu LGTBI i la realitat de les persones trans a Can Gelpí, i participarà Hugo Mario de l'associació Tiresias.

0: Perquè la meva família, de petit, també treballava en la construcció, la constructora. I me va interessar, a part de que també la tenia cerca de la meva casa. Entre que aquests treballaven o en la meva casa feien obres. I jo la vaig elegir per entrar un cicle.
1: Em vaig apuntar aquí al PFI perquè estava en l'ESO a tercer i veia que no tenia moltes ganes de seguir i em van donar l'opció d'apuntar-me i vaig veure que m'agradava i que em semblava interessant i veia que tenia bona sortida, així que podia tirar més endavant i vaig apuntar-me per això.
2: Doncs em van donar l'oportunitat d'entrar a aquest PFI i com podria sortir amb bona nota, doncs he aprofitat. Sobretot construir i pintar, perquè, per exemple, a la meva casa, si vic sol, doncs m'ajudaria molt.
3: Actualment hi ha 15 alumnes matriculats. I per cert que també els seus professors han parlat de l'objectiu, que és donar continuïtat acadèmica a aquests alumnes i facilitar l'accés posterior a un cicle formatiu.
4: És una manera de reconduir-los una altra vegada al sistema educatiu d'una altra manera, molt més pràctica i amb una sortida laboral, amb unes pràctiques a l'empresa, etc., que els hi motiva molt.
5: La sortida és que ells puguin ser ajudants de paleteria i de pintura en un futur. I bueno, el tema paleteria, doncs, es toca revestiments enguixats, de revestiments de ciment, de calç, una mica enrajolats. Els ensenyem també una mica tema paleteria de murs, de maons i això, i llavors el tema de pintura.
3: El programa presentat per Olga Dieguez el podeu escoltar, com diem, a radiopineda.cat. I el massís del Montnegre tornarà a ser l'escenari d'una de les cites esportives més destacades de la comarca amb la Ultra Trail Torres de Foc. Es farà el dia 7 de novembre, una prova consolidada com a referència del trail running al Maresme, amb quatre distàncies per adaptar-se a tothom: 12 quilòmetres, 21, 42 i 60. Una de les característiques de la prova és que transcorre per camins i corriols del Montnegre i corredor, permet als participants descobrir doncs aquests espais naturals tan bonics. Ara estem molt interessats en saber quina és la previsió del temps per avui i les properes hores, però ja també pels propers dies. Jordi Pérez, quin temps ens espera?
6: Hi ha bancs de núvols baixos a dintre mar, que és probable que les properes hores vagin traient el nas per zones de la costa. Per tant, avui, dia variable. Temperatures baixen respecte a ahir, baixen 1, 2, 3, 4 graus en zones de costa i prelitoral. I demà divendres hem d'esperar una jornada pràcticament com la d'avui. En principi, al llarg de dissabte, doncs, temps estable, domini del sol, apareixeran ja alguns intervals de núvols, però a partir de mig matí, migdia, en ràpid creixement de nuvolades, començaran a sorgir doncs, els primers ruixats, localment amb tempesta, sobretot Girona, Barcelona, i fins i tot anar acompanyats de calamarsa. Estem parlant d'una situació de ruixats i tempestes, típiques d'octubre. Això vol dir que localment doncs, 20, 30, 40 litres, però no iguals a 200 litres. Això que quedi clar. Les temperatures començaran a baixar, sobretot a últimes hores del dissabte, a mesura que vagi descarregant. Diumenge, l'aire fred en alçada doncs, ja ens acabarà d'envair, entrarà una massa molt freda a tots els nivells. Per tant, diumenge les temperatures es desplomen, baixaran 6, 8, 10 graus les màximes. Diumenge, amb uns cels força ennuvolats, les temperatures poden quedar a pels 14, 15, 16 graus. O sigui que serà ambient d'hivern. Temperatures de desembre, amb un cel força ennuvolat i, en principi, precipitacions dèbils, afectant zones de la costa i prelitoral. Dèbils. I a partir de dilluns i dimarts, doncs demà divendres, tindran tota la previsió més, a veure si ho sabem, i ho comentarem. Si no ho sabem, mantindrem la mateixa previsió.

Sok od Mark Schuster, od DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Anem a l'Insti amb la col·laboració dels Instituts de Pineda.
1: Avui a Ràdio Pineda comencem segona temporada de l'Anem a l'Insti, on els instituts de Pineda ens obren les portes, ens deixen entrar a les aules per conèixer de prop els projectes, estudis i experiències dels joves dels tres instituts de Pineda. Avui, per començar, ho fem visitant l'Institut Euclides per conèixer el PCI d'Auxiliar d'Obres i Pintura, uns estudis de primer nivell d'FP dirigits a joves de 16 a 21 anys sense graduat en ESO. Uns estudis que els ofereix atenció personalitzada, orientació en itinerari formatiu i professional i facilita la continuïtat cap als cicles formatius de grau mitjà. Avui volem saber, sobretot els alumnes, què els ha portat fins aquí, què estan aprenent i com viuen aquesta experiència.
2: En plan, ràdio, ràdio.
3: Però, tipo, de verdad.
4: Ho perdràs?
5: Clar que no, quin fomo.
0: A Ràdio Pineda anem a l'Insti amb Olga Dieguez.
1: Saludem a la Sandra Polo, és orientadora educativa. Molt bon dia, Sandra.
6: Bon dia.
1: I també saludem al Xavi Gené. Ell és arquitecte tècnic especialitzat en bioconstrucció, però ara em comentava que s'ha passat a la docència. Xavi, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: A veure, explica'ns què vol dir arquitecte tècnic especialitzat en bioconstrucció.
7: Bueno, bàsicament, aplicar una arquitectura basada en materials naturals que es... sortir una mica de l'estàndard del totxo, el ferro, el formigó i el que trobem avui en dia i que està en el codi tècnic, a la legalitat, diguéssim, i construir més amb, com es feia antigament, doncs amb terra, amb palla, amb pedra, amb fusta, amb materials de suro, amb materials naturals que són notablement millors que els que utilitzem actualment d'estàndards de, com he anomenat abans.
1: Mm-hmm. Clar, em deies, ara m'he passat a la docència.
7: Correcte, correcte. Bueno, canvis que et dona la vida, he estat temps a Àfrica cooperant, he estat fent moltes coses i ara, bueno, girs que la vida t'adaptes i pues, va, provem la docència. Bueno, de fet, ja fa anys que estic fent de professor, però estava fent docència en un màster de bioconstrucció a Girona, a l'UDG. I ara, pues, bueno, ens hem passat, vaig estar començant cicles formatius de grau mig i superior i ara aquest any és el meu primer any en un PFI, que m'ha tocat.
1: Ara ho explicarem, però la bioconstrucció està de moda?
7: Uf, és un meló difícil d'obrir i de tancar. O sigui, ojalà es pogués potenciar més. Hi ha diversos entrebancs a nivell legal, té les seves limitacions, no és fàcil. Si pogués, em dedicaria 100% a això, però bueno, ja hi ha gent que s'hi dedica i jo abans estava treballant d'això. Però bueno, costa una mica de trobar la clientela que pensi una mica així també, que puguis, bueno, també la zona, no és el mateix un edifici de 5 plantes, no pots construir-lo igual que una casa enmig de la muntanya. Mm-hmm. Llavors jo he treballat molt per Girona, que et dona més aquest marge, però clar, fer això a Barcelona és més complicat.
1: Bàsicament avui us veníem a veure, moltes gràcies també per deixar-me venir avui aquí a classe amb vosaltres. Vosaltres sou els mestres que impartiu aquests PCIs i perquè ens quedi a tots una mica clar aquest concepte, no? Què és exactament un PCI?
6: Doncs un PFI és un programa de formació i inserció dirigit a persones entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat d'ESO. Bàsicament serveix per tornar-nos a reubicar en el sistema educatiu i en el món laboral, en aquest cas, també tenen sortides professionals.
1: De fet, aquests PFIs els motiva, no?, a seguir estudiant.
6: Sí, és una manera de, bueno, de reconduir-los una altra vegada al sistema educatiu d'una altra manera, molt més pràctica i amb una sortida laboral, amb unes pràctiques a l'empresa, etc., que els hi motiva molt.
7: Uh-huh. Aquí el que intentem fer és això, sortir més de l'aula i tocar més el material, que en aquest cas és auxiliar d'obra i pintura, doncs que, bueno, que potencin una mica aquesta faceta més pràctica i bueno, són nois, bueno, nois, dic nois en aquest cas perquè tot el que tenim són nois, ojalà tinguéssim més noies i bueno, una mica això, que tornin a agafar aquesta essència de voler estudiar i que puguin, els hi permeti això, fer un cicle formatiu de grau mig i especialitzar-se amb el que ells els hi agradi.
1: Quants alumnes teniu exactament aquí a l'institut fent aquest PCI?
7: Ara mateix, bueno, són 16 I bueno, és la plaça, les places màximes que hi ha, que són 16, i són els alumnes que tenim actualment.
1: Com funciona aquest PFI?
6: Doncs tenim una part que és de general, que és la que faig jo, són 12 hores lectives a la setmana, i doncs fem doncs una aproximació a les matemàtiques, a la comunicació, català, castellà, anglès, a l'entorn també, una mica social, natural, i a una part també d'orientació laboral, i després en Xavier, que us explicarà la part més professional que fa ell.
7: Bueno, en aquest PFI fem, és auxiliar d'obres i pintura. Per tant, la sortida és que ells puguin ser ajudants de paleteria i de pintura en un futur. I bueno, el tema paleteria, doncs, es toca revestiments, enguixats, de revestiments de ciment, de calç, una mica enrajolats. Els ensenyem també una mica tema paleteria de murs, de maons i això, i llavors el tema de pintura. Això són els mòduls principals, i tots aquests mòduls van acompanyats de prevenció de riscos laborals, perquè evidentment no poden anar a treballar a cap empresa ni res sense conèixer els riscos i com s'han de protegir d'ells. I llavors hi ha una part pràctica també, que són, o sigui, el PFI són 1.000 hores, de les quals 200 les passen, fan pràctiques en empresa.
1: Vale, és el que et volia preguntar, perquè com que són estudis molt pràctics i hi ha una sortida laboral o amb diverses sortides laborals, no sé si hi havia també aquesta possibilitat de fer pràctiques en empreses, i amb la possibilitat que més endavant fins i tot se'ls quedin.
7: Sí, sí, la idea és aquesta, que ells vagin a empreses, a la vida real toquin i vegin el que hem fet aquí a la pràctica, que sí que és el mateix, però quan estàs treballant de veritat tot canvia una mica. I, bueno, i que es vagin mica en mica introduint aquest món laboral, i llavors, bueno, en principi, si a l'empresa on van estan contents amb ells i ells no volen continuar estudiant o el que sigui, doncs sí, tant, tenen aquesta possibilitat de quedar-se. I els que vulguin fer un cicle formatiu de grau mig, doncs a l'any següent va fer-lo.
1: No sé si aquest PFI concretament de construcció i pintura és nou, ja el fèieu?
7: Sí, aquest concretament és nou, el d'auxiliar d'obres i pintura. Altres anys aquí a l'Euclides també es feia el només de pintura. Era un PFI només enfocat a pintura. I aquest any li han volgut com ampliar una mica i afegir tota aquesta part de paleteria, d'auxiliar d'obres.
1: I com veieu els nois? Els veieu motivats?
6: Sí, actualment estan bastant motivats i tenen moltes ganes de començar la part pràctica.
1: Què és el que heu fet fins ara? Què us ha donat temps a fer? I no sé, com plantegeu el curs?
7: Bueno, ara hem hagut de començar una mica, també per circumstàncies vàries de falta, bueno, de dotacions econòmiques i tal, i bueno, i perquè s'ha de començar també amb la part més teòrica de prevenció de riscos laborals. Ja no només una empresa, nosaltres aquí dintre de l'institut no podem començar a fer pràctiques sense el que he comentat abans, sense saber riscos i com prevenir-los. Per tant, ara estem fent més aquesta part més teòrica, i d'aquí res començar ja a fer la part pràctica, i bueno, i aquí en les mateixes instal·lacions de l'institut poder començar a practicar i a fer.
1: I com serà aquesta part pràctica? Perquè ho fareu aquí mateix al centre.
7: Correcte, correcte. I llavors, bueno, doncs començarem des de zero, com si fos, doncs, bueno, començarem construint un mur de maons, després l'arrebossarem amb diferents materials, amb ciment, amb calç, amb guix, intentaré a veure si podem arrebossar-lo amb terra, i així poso la meva cullerada de bioconstrucció. I llavors, bueno, la següent fase que seria pintar. Llavors, com una mica el procés més lògic i normal d'una construcció des de zero. Tot i que ells moltes vegades es trobaran que aniran a cases particulars i, doncs, bueno, només hauran de fer poder, doncs, petites reformes, i no s'estalviaran tota aquesta part de construir un mur. Però, bueno, no està la més que ho sàpiguen fer.
1: Per tant, entenc que sortiran molt preparats. És com una FP antiga.
7: Sí, seria una mica l'equivalència, sí. Realment.
1: I sortiran, per tant, molt ben preparats amb aquestes pràctiques que també podran fer a empreses, que aquí s'aprèn molt també, i per tant, doncs, com aquell qui diu, entrant al món laboral amb tota la formació.
7: És la idea. A veure, hem de ser realistes amb el temps que tenim, i o sigui, ojalà tinguéssim més temps per tocar més a fons tots els temes, llavors intentarem tocar-ho tot, el màxim de bé possible, i a partir d'aquí, on realment aprens els casos reals és a les pràctiques d'empresa. Vull dir, aquí fas simulacions de casos reals, però llavors un cop estiguin a l'empresa és on ells els hi tocarà fer. Exacte. Feines vàries, i tocarà el que tocarà i el que el seu...
1: Perquè dura un curs només?
6: Sí, són 1.000 hores acadèmiques, que és un curs acadèmic, i són 200, d'aquestes 1.000 hores són 200 a l'empresa.
1: I d'aquí entenc que surten també amb una titulació.
6: Sí, surten amb una titulació d'auxiliar d'obra i pintura i amb l'opció de poder anar a un cicle formatiu amb la nota que treguin en aquest PFI. És a dir, la nota de tall que treguin aquí serà la que utilitzin per anar a un cicle formatiu de grau mitjà.
3: Molt bé, i a més amb sortides professionals, no? que també hem de dir que són feines molt demandades també a dia d'avui.
7: Sí, no, en aquest boom una mica tecnològic i d'intel·ligències artificials i sempre hi haurà aquestes feines que bueno, com fusteria, paleteria, pintura, que esperem que bueno, són manuals i que continuïn siguent manuals, tot i que el ritme que anem algun dia t'acabarà construint un robot i pintant un robot, esperem que no. I bueno, això sempre falta gent en el món de la paleteria.
3: Doncs Sandra, Xavi, no sé si per acabar i com a profes, anem a dir-ho així de forma popular, d'aquest PFI, no sé quina valoració en feu com a docents d'aquesta oportunitat laboral que oferiu aquí a l'Institut Euclides.
6: Doncs jo crec que és una molt bona oportunitat, sobretot per a aquell alumnat doncs, molt poc motivat quan han tingut, no?, l'adolescència, durant l'ESO, que no s'han pogut treure els estudis, i per tornar-los a reenganxar i que tinguin l'oportunitat d'anar un cicle mitjà més endavant. I bueno, també que tinguin l'experiència, no?, d'entrar a l'empresa, que sàpiguen com funciona, no?, tot el món laboral, i això, que no se'n desenganxin sobretot dels estudis.
3: Sandra, i tu com a orientadora educativa, una mica com els acompanyes en aquest procés?
6: Doncs bueno, també hi ha una part, no?, d'acompanyament, com dius tu, d'entendre'ls, no?, cada situació, cada persona que està al PFI també normalment portant una motxilla, i bueno, tenir aquest acompanyament més proper, no?, com són 16 alumnes a l'aula, una atenció individualitzada també, no?, tenim unes hores concretes a la setmana, no?, per fer unes tutories individuals i anar-los acompanyant també i veure les seves necessitats de cadascun.
7: Bueno, una mica això, poc més afegir del que ha dit la Sandra avui, és acompanyar-los, a molts introduir-los en aquest món laboral, perquè sí que és cert que algú ja ha treballat d'alguna coseta, però la majoria no han treballat mai, no coneixen el que és el món laboral a nivell teòric, però mai l'han viscut. Per tant, que aquesta experiència els hi serveixi una mica per introduir-se, veure com és, i això, bueno, que deies tu abans, si els hi motiva continuar treballant, doncs i es poden quedar, doncs perfecte, i si els hi motiva més la... Ostres, no, doncs va, anem ara que ja ens hem tret això, doncs va, anem un pas més endavant i un cicle formatiu de l'hora un mig, i després pots passar a un superior i després una carrera universitària, vull dir que és un camí que... O sigui, és una via que t'obre varis camins, a partir d'aquí triar el que més et vagi sorgint.
3: Sandra, Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos introduït en aquest PFI amb aquestes sortides professionals que ara comentàvem a l'entorn d'obres i pintura. Els anem a preguntar als alumnes que ens parlin també de la seva experiència i de com ho estan vivint. Gràcies, fins ara.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Moltes gràcies.

0: Estem amb una representació d'alumnes que estan fent aquesta formació d'auxiliar d'obres i pintura, aquests PCIs. Els hi passem el micròfon perquè ells mateixos es presentin. Bon dia, com et dius?
1: Ibrahima, tinc 15 anys, m'agrada jugar a futbol i fer esports.
0: Molt bé, qui més tenim per aquí?
2: Hola, bon dia, soc el Tiago i m'agrada auxiliar i tinc 15.
3: Em dic Alan, tinc 16 anys i m'agrada el futbol.
4: Jo em dic Cristian, m'agrada el futbol i el gym i tinc 16 anys.
0: Molt bé, escolteu, moltíssimes gràcies per deixar-me estar avui a classe. Avui ens feia molta il·lusió començar nova temporada d'Anem a l'Insti i ens ha semblat molt interessant aquest projecte que ens heu proposat de parlar dels PCIs, en aquest cas d'auxiliar d'obres i pintura. Sé que sou més companys a classe, avui tenim aquesta petita representació. Sou de Pineda tots?
1: Sí, som de Pineda tots. Tenim companys que són de Mataró, Vilassar i alguns de Malgrat i Calella.
0: Molt bé, i què tal entre tots?
3: Bé, l'ambient a classe és amistós i és còmode també.
0: Sí?
4: Molt alegre l'ambient i tot.
2: Molt divertit, les classes.
0: Les classes són divertides, ara explicarem perquè abans hem pogut parlar amb els vostres profes, no? Que ja ens avançaven que esteu treballant molt la part teòrica a l'espera que aviat arribarà el material amb el que podreu començar a practicar. Però primer de tot, deixeu-me preguntar-vos com és que heu triat fer aquest PCI d'auxiliar d'obres i pintura?
1: Em van donar l'opció i crec que el tenia a prop de casa i vaig triar aquest PCI perquè m'agradava una mica.
0: Uh-huh. Ibra, en el teu cas, tu estudiaves, has fet primària, secundària, com ha anat la teva història?
1: He estudiat primària i secundària i vaig repetir un curs aquí i em van donar l'opció de fer PCI.
0: Què et va motivar a fer-lo?
1: Que després tindria una salida a un cicle formatiu.
0: Molt bé. Tiago, en el teu cas, per què has triat aquest PCI?
2: Perquè la meva família, de petit, també treballava amb la construcció, la constructora. Uh-huh. I me va interessar, a part que també la tenia cerca de la meva casa.
0: Clar, tu has crescut i ho has vist a casa.
2: Sí, l'he vist molt. Entre que aquests treballaven o en la meva casa feien obres.
0: Clar, tu has fet també primària i secundària.
2: Sí, l'he fet en el meu país, en Perú.
0: A Perú.
2: Sí, tot bé. No he repetit ningú. Només aquí a tercer que me van dar l'opció i jo la vaig elegir per entrar a un cicle.
0: Molt bé. Alan, el teu cas?
3: Me vaig apuntar aquí al PCI perquè estava en l'ESO a tercer i veia que no tenia moltes ganes de seguir i em van donar l'opció d'apuntar-me i vaig veure que m'agradava i que em semblava interessant i veia que tenia bona sortida, així que podia tirar més endavant i vaig apuntar-me per això.
0: Cristian, i tu?
4: Jo, doncs, la primària i la secundària em van anar bé, però a la secundària se'm va complicar una mica, va repetir segon i doncs em van dar l'oportunitat d'entrar a aquest PCI i com podria sortir amb bona nota, doncs he aprofitat molt.
0: Clar, i quan us van orientar una mica, quan us van suggerir fer aquest PCI, en aquest cas d'auxiliar d'obres i pintura, què vas pensar? Ostres, això m'hi podria dedicar el dia de demà per les sortides professionals que heu comentat també abans?
4: Doncs a mi m'amola sobretot construir i pintar perquè, per exemple, a la meva casa, si vic sol, doncs m'ajudaria molt.
0: Què esteu fent exactament ara? Perquè el curs ha començat al setembre, esteu fent la part més teòrica i hem explicat que esteu esperant que arribi tot el material. Què us han ensenyat? Què us han explicat fins ara?
1: Ens han explicat què farem durant tot el curs, protecció de riscos laborals i tot això. I també que aniríem de pràctiques i que té que arribar el material per començar i ara estem fent la part teòrica. Els materials que tindrem que utilitzar en l'obra per exemple el casc, i moltes coses d'aquestes són coses lògiques, però també van bé per repassar i tot això.
0: Us heu aturat mai a mirar, no sé, algunes obres? Perquè aquí a Pineda també en tenim, a banda d'altres municipis de la comarca, eh? Us ha interessat això de les obres?
4: Sí, m'ha interessat. Fa poc vam anar a mirar obres aquí a Poblenou, aquí a Pineda, i m'ha agradat molt com ho feien i així aprendia molt.
0: Mm-hmm. I què vau veure en aquesta sortida? Perquè es tractava de veure què?
3: De veure, sobretot, el que havíem parlat a classe, com les medides de seguretat que havien, la forma que tenien de treballar i com ho feien, sobretot.
0: A banda dels riscos, de la prevenció de riscos laborals, que són importantíssims, clar, què us ensenyen aquí?
1: Ens ensenyen a calcular el pressupost, a veure quant material necessitarem i a calcular les mides de les habitacions i tot això per calcular la pintura, el ciment i tot això.
0: I com ho veieu? Això és complicat? No és complicat? Com ho valoreu?
4: Jo ho veig bé, ho veig mig fàcil, assins, però requereix temps per fer totes aquestes coses.
0: Aquesta és una part molt pràctica que esteu fent amb en Xavi, però també hem parlat amb la Sandra, amb l'orientadora educativa. Què feu amb la Sandra?
2: Fent matemàtiques, català, les matèries bàsiques per seguir aprenent el que fèiem en tercer o quart, per no perdre-lo.
0: Què més feu amb la Sandra?
1: Fem socials, matemàtiques, català, castellà, i vam fer comprensions lectores i tot això.
0: Està molt bé per no perdre el ritme, del que són les matèries més comunes. I la part més pràctica suposo que és la que teniu més ganes, no? Sí. Què és el que teniu més ganes de fer?
4: Jo tinc més ganes de fer la part de construir, per així jo aprendre molt més sobre el món laboral.
0: I en els mòduls de formació professional, com comentava abans l'Ibra, no, ara esteu aprenent a medir, a pressupostos, no?
1: Agafar els plànols de l'espai que tenim, calcular i més o menys veure quant de material necessitarem i quant pressupost.
3: A fer croquis, després a calcular el pressupost i calcular la quantitat de tot el material que necessitem. I ara l'última classe que jo recordi vam agafar les mesures d'un cas real que anem a fer aquí a l'institut per fer un mur, i estàvem ara calculant la seva, com es diu, la superfície, el perímetre també, i per calcular tot la quantitat de maons i de ciment i sorra i aigua, tot això.
0: Déu-n'hi-do, sona complicat. Ho és?
4: Una mica, sí.
0: Com ho esteu vivint vosaltres? És complicat calcular tot això? No és complicat?
1: No és tan complicat, però, per exemple, tens que estar atent a classe, que se't fa més fàcil, per exemple, calcular la quantitat de sorra, d'aigua, per exemple, tot això, calcules, medeixes el mur i tot això, i ja es fa més fàcil.
2: Una vez lo entès, ja és més fàcil. Fer-lo o poner-lo en pràctica, com quan va medir el mur.
4: Jo ho veig bé també, hem estat atent a classe tothom i doncs sí, és una mica fàcil, però requereix temps i entendre.
0: Entendre, i suposo que també la millor manera per entendre-ho és posar-ho en pràctica, per tant, esperant que arribin aquests materials que ben aviat arribaran per ja posar-vos, com aquell que hi diu, mans a l'obra, i mai millor dit, no? Teniu ganes ja de les pràctiques?
1: Sí, estem preguntant tot el dia de quan arribarà el material.
0: Clar. D'aquí sorgeix també una mica la visita que heu fet per anar a veure obres aquí a Pineda, no? Per detectar també una miqueta la construcció. Qui m'explica aquesta sortida? Què vau anar a veure? Què havíeu de veure? Què us demanava en Xavi?
4: Vam anar a veure les obres, vam veure què era, què estava bé i què no. Per exemple, vam veure una obra que en Xavi sempre ens diu que hem de portar mascareta, ulleres, guants i casc, i hi havia una hora que no portava mascareta i ulleres perquè estaven usant una radial. La següent obra vam anar...
0: Xoc i Pinedo?
4: Sí. Vam anar a veure una obra més gran i més formal, que tenia reixes perquè no es cagui el material, formigoneres, unes grues i tot allò.
0: I això sí que estava bé, no?
4: Sí, això sí estava bé. Tenien les mesures ben posades, tenien uns cartells on posaven l'obligat i el que tenia per ell. I...
0: Clar, com ho valoreu? Perquè els riscos laborals, tot el que també esteu aprenent, la part més teòrica, no? I després, quan sortiu al carrer, ara perquè ho heu fet amb l'institut, no? Però vosaltres, després de l'insti, esteu voltant, no? També aneu quedant amb amics i aneu voltant per Pineda, pel poble i per fora. Si veieu, clar, us hi fixeu més ara, quan veieu obres?
3: Sí, la veritat que sí. Quan torno a casa de camí de l'institut a la meva casa, per exemple, veig pel camí a casa que hi ha com unes obres i ve...
0: Que t'hi fixes més.
3: Sí, me fixo més i com treballen i tot això, i uh-huh. És com recordar les coses que fem a classe i que parlem allà.
0: Us hi veieu treballant en el sector d'obres i pintura més endavant? Perquè, clar, d'aquí sortireu titulats, a més tindreu oportunitat de fer pràctiques en empreses. Com valoreu aquesta possibilitat de poder fer pràctiques en una empresa real, anem a dir-ho així per entendre'ns?
3: Jo ho veig bé, tinc ganes per aplicar el que hem après a classe a un treball i que tingui com aquesta recompensa.
2: Seria millor perquè així jo crec que aprenc més de com fa el món laboral i com me puc desempenyar amb aquestes coses que he après.
1: Ibra. I que tindríem casos reals i, per exemple, jo tinc ganes per veure com és el món laboral i per veure quins casos es posen.
0: Cristian.
4: Jo veig bé. Jo tinc il·lusió de... treballar en una empresa, és la meva primera vegada i vull saber com és el món laboral de veritat.
0: Clar, això us ho volia preguntar, serà la vostra primera experiència laboral, entenc, no? La de tots?
5: Sí.
0: Sí, no? Fa vèrtic trepitjar ja el món laboral, el món real amb el que us trobareu dia a dia, amb una feina?
3: Bueno, la meva part no molt, però això depèn ja d'on treballis i... Quina serà l'empresa i com sigui ahí.
0: Us hi veieu treballant d'això, dedicats a la construcció, a pintura, sortireu aquí titulats com a auxiliars?
2: Sí, com el que he après i amb les pràctiques que farem, podria treballar en un futur i me podria desempenyar en aquest... Així que, sí.
3: Jo, sí, d'aquí adelant veig que sí, podria ser una possibilitat de treballar més adelant pel que sigui, per tenir un treball i aprendre més i tot això.
0: Cristian, hi veus?
4: A mi, bueno, m'hi veig, sí, però jo, tenia una altra cosa en ment i, m'ha agradat molt això de la construcció i tot, però... Tinc una altra cosa en ment i tot.
0: Què tens en ment? Per això ho guardava pel final, perquè ara esteu estudiant això, ho esteu provant, però estic segura que potser, no sé si teníeu altres aspiracions, i això ho guardava per l'últim, però ja que ha sortit, què t'agradaria dedicar-te, Cristian?
4: A mi m'agradaria molt ser lampista, perquè toques tot, toques fontaneria, electricitat i tot allò, i m'agradaria fer-ho.
0: Molt bé. Em falta llibre...
1: Jo, depèn de com em vagi les pràctiques, per exemple, si se'm dona bé, podria treballar d'això, però si no se'm dona tan bé, aniria per a un cicle i m'agradaria fer electromecànica.
0: Electromecànica? Sí. Oh, que també és complicat, eh?
1: Sí. Sí, perquè el meu germà també fa això, el meu germà gran, i m'agradaria provar.
0: Molt bé. Tiago, Alan, vosaltres... Bueno, l'Alan em sembla que ho té bastant clar, que... o tens altres aspiracions, Alan?
3: Jo també havia pensat, després d'aquest PFI, anar amb el meu company, el llibre, al cicle aquest d'electromecànica, i ja anar a veure si em va bé, pues, seguir amb això i tirar més endavant, o si no, pues, tenia com l'altra opció de l'obra.
0: Molt bé. Tiago, i tu?
2: Jo estava pensant en fer un cicle de programació o també podria tirar en mecànica. Però com va aquestes classes i tot bé, també té una opció a fer obres.
0: Exacte, bueno, i també quan acabeu aquí podeu seguir formant-vos, teniu tota una vida per davant, per tant no ens hem de quedar només aquí, vull dir, si teniu inquietud per seguir estudiant i per seguir-vos formant en qualsevol dels àmbits que esteu explicant, doncs endavant, clar que sí. Ja per acabar, si algun jove, alguna jove ens escolta, estigui una mica amb la situació amb la que us heu trobat vosaltres, que bueno, els estudis doncs no han encaixat amb mi, no? Però el PFI potser sí que m'encaixaria, ho recomanaríeu?
4: Jo sí que ho recomanaria, està bé, està molt bé i això et dona moltes portes per anar a qualsevol lloc.
3: Jo sí, ho recomanaria també perquè et poden ajudar més, et poden seguir el teu ritme i pots anar més en calma i és més còmode també.
2: Jo sí ho recomanaria perquè te puc obrir moltes portes i puc fer moltes coses diferents o entrar a moltes coses diferents dependent de lo que esté en la teva imaginació, no? És l'únic límit.
0: Sí, sí. Ibra.
1: Jo també ho recomanaria, que si crec que no t'agraden molt els estudis, és una bona sortida per tu i també la gent es pensa que és dolent i està bé, perquè tens també moltes portes obertes al món laboral i també pots triar aquesta opció si t'agrada.
0: Jo no afegiria res més, crec que ho heu explicat molt bé i ho heu resumit encara millor. Per tant, moltíssimes gràcies a l'Ibra, al Tiago, a l'Alan i al Christian per compartir també la vostra experiència en aquest PFI que esteu fent d'auxiliar d'obres i pintura aquí a l'Institut Euclides. Molta sort, molts ànims, no tireu la tovallola, teniu tota una vida per davant i sobretot molta il·lusió per seguir-vos formant i que algun dia, doncs això, no?, pugueu treballar una mica del que vulgueu. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon curs.
2: Bueno, gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
5: Anem a l'Insti amb la col·laboració dels instituts de Pineda.

0: Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per a alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per l'Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per a alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient, fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora. Radio

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme. I cada dissabte, a les 8 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la Casa del Ritme a Ràdio Pineda.

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per a alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per l'Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Amb una veu poderosa, guitarres en tensió i tornades èpiques que segueixen causant sensació, aquesta banda de Colorado es consolidava com un dels noms referents del pop de tots els públics al segle XXI. 5:07 PM amb One Republic. Love Run Out. Bona tarda des de Ràdio Pineda. Salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquesta tarda del dijous. De seguida també amb novetats com la de The Second Voice, a ritme del Let Me Be, entre d'altres. Bona tarda.

Les temperatures pugen i baixen en aquests primers dies de tardor. A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. De seguida connectarem amb Katy Perry amb aquest Hot and Cold.

0: D'aquesta forma, des de Ràdio Pineda hem viatjat fins a mitjans dels 90 per recordar un dels himnes més grans de la història del pop-rock alternatiu. Siguen Stefani i la seva banda, els Knocked Out. Hem creuat la ratlla de 6:15 amb aquest Don't Speak. També presents en el nostre temps.
1: Energia positiva.

0: loquillo.
1: Des de la Gran Bretanya arriba una de les noves veus del panorama artístic musical internacional. Sienna Spiro, amb la nova cançó Dear on This Hill.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, aquesta vegada a les ordres del DJ i productor alemany Freix Wimmer, que va agafar aquest himne autèntic dels 60 i de Mamas and the Papas. Un èxit que ha conegut distintes versions amb el pas del temps, aquest California Dreamer. Tornem cap a casa per gaudir de la música de la nostra terra amb la formació Portobello des d'Altafulla.

Pugem la intensitat de la tarda connectant directament amb el nou món de Bruno Mars, amb noves cançons com el On My Soul, donant la volta al món en forma d'èxit.

0: si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Aquest és Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: El Club dels 80.
4: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

amb molta energia. La música de la formació Doctor Prats ens ha deixat pràcticament a 2 minuts i pocs segons per arribar a les 6 de la tarda. Amb el nou èxit de Sam Smith i companyia arribarem a l'hora en punt.

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot el cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

6 de la tarda amb 7 minuts des de Ràdio Pineda amb Kimo Sounds, el nou projecte de música electrònica assistit per intel·ligència artificial liderat per el productor marroquí Ibrahim Esbaeva. Amb noves propostes musicals aquest 2026 com aquesta, titulada Rise Low. Obrim les portes a la música després del butlletí de notícies de l'hora en punt. De seguida també amb novetats com la de Ginestar. També recordarem la formació OMA, entre altres èxits, en aquesta nova hora de música.

0: Des de l'escena musical alternativa no podia faltar el nou èxit de Temper City amb novetats com el Sail Away. A qualsevol destí amb bona música des de Ràdio Pineda en aquesta tarda del dijous.
1: Ràdio Pineda.
0: Arriba un dels grans noms de la música britànica, conegut tant per ser un dels membres de la formació Genesis com en solitari. Recordem a Phil Collins amb el seu Su Studio.

0: Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar Pink amb aquest Throws Foul. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquesta tarda del dijous.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: La cantant colombiana més internacional, Shakira, ha reunit ni més ni menys que 700.000 persones en aquests 13 dies de residència a Madrid, amb la seva gira de concerts.

fent homenatge a les llegendes mundials del futbol. Una vegada més, Shakira ha estat la protagonista amb Burna Boy amb aquest himne oficial del Mundial, Day Day. Canviem de registre perquè des de Premià de Mar ens arriba el nou èxit de Max Navarro, amb noves cançons com aquesta, Inigualable. Inigualable.

Freedom. Després de tancar una llarga etapa, Leire Martínez vola sola i llança un dard ple de llibertat i maduresa. Amb novetats com Cabeza de Ratón.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte a les 8 del vespre et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda!
5: Continuem amb més música a Ràdio Pineda. Ara és el torn de Fangoria. Alaska i Nacho Canut amb una de les noves cançons del repertori musical d'aquesta banda. Me voy, no és hora de dir-te adéu, més aviat tot el contrari. Bona tarda. Connectem amb Fangoria.

La música continua girant des de Ràdio Pineda també amb novetats com aquesta de Bebe Rexha aquest 2026. Presenta novetats com el New Religion. 4 minuts i pocs segons i arribarem a les 7. A les 7 arriba la crònica informativa d'avui dijous, l'informatiu del vespre de Ràdio Pineda. Des de les 5 de la tarda fins ara, pràcticament arribant a l'hora en punt, és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte. Recordant un dels èxits del repertori de la formació de Frey, arribarem a l'hora en punt, amb aquest How to Save a Life.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Pineda ha celebrat avui una taula rodona sobre migració i salut dins la Setmana de la Salut Mental. L'Ajuntament de Pineda ha fet una taula rodona dedicada justament a analitzar la relació dels processos migratoris i també la salut mental. Una realitat poc visible que afecta també a moltes persones i famílies. La taula rodona s'ha fet avui al Centre Innova de Pineda. Són els darrers dies per comprar tiquets i samarretes a la marxa contra el càncer de Pineda. La Junta Local de Lluita contra el Càncer necessita voluntaris pels punts de control del recorregut. Els seus responsables, Carmen Montoya i Cesario Areales, destaquen que els voluntaris fan una feina gratificant. Recorden que sense ells aquesta marxa no seria possible.
2: Fan una feina preciosa, fan una feina, de veritat, molt, molt agraïda, molt agraïda, molt gratificant, i que sense voluntaris, doncs, la marxa no existiria.
3: Ens donen molta vida, perquè sense ells tampoc podríem abarcar un event d'aquestes magnituds.
1: Recordeu, demanen més voluntaris. Per fer-se voluntari per la marxa, heu de contactar amb la Junta Local de Pineda. I per participar a la marxa diumenge encara podeu comprar tiquets al preu de 10 euros al Col·le Arquitectura de l'Avinguda Montserrat, però també plaça de les Mèlies a la tarda i al Centre Cívic Poble Nou. La Carmen Montoya ha parlat del dia de la marxa. Diu que és sempre una jornada emotiva.
2: Sigui per un motiu o altre, o perquè l'han viscut de primera mà, o perquè l'han viscut de prop, o perquè simplement per solidaritat a totes aquelles persones, doncs, que malauradament, doncs, han patit la malaltia. Per tant, és molt bonic, perquè ens trobem, doncs, que hi ha gent molt gran, nens molt petits, famílies, amics. Vull dir, és molt bonic aquell dia.
1: Doncs ja ho sabeu, tots els diners recaptats se'n van cap a la investigació de tot aquest tipus de malalties. No hi ha cap excusa, heu de participar a la marxa contra el càncer de Pineda. Recordeu, dos recorreguts, un de poc més de 2 quilòmetres, l'altre de gairebé 7 quilòmetres, adaptats a tots els nivells, i pot participar tothom. Estaran també ben atents a la previsió del temps, però això ho explicarem també en altres butlletins informatius. Avui també volem destacar que 4 empresaris pinedencs han rebut el reconeixement de la Nit dels Empresaris del Maresme, un acte celebrat a Mataró amb més de 300 persones de l'àmbit econòmic i empresarial de la comarca. Entre els finalistes hi havia empreses de Pineda com Don Pizza, Granizados Maresme o Gelateria Ala, però també el pinedenc Gabriel Garrido, responsable de la botigueta del Pat de Malgrat de Mar. Els hem entrevistat a Ràdio Pineda, el programa Pineda es mou. En la casa Don Pizza, en Fran Fuentes, ha remarcat la continuïtat d'aquest projecte familiar amb una aposta per fer una elaboració artesanal.
4: Un obrador artesano, ¿no? Siempre hemos vendido que dentro de que somos una fábrica de pizzas, como base, siempre hemos defendido mucho el no perder la artesanía, el trabajar manual, con un conjunto de equipo de personas, y no perder esa esencia de pizza artesana, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, somos un operador muy grande, pero artesano, ¿no? Uh-huh. Que se nos refleja como una fábrica, pero nosotros somos pizzeros de base y nunca hemos querido perder la esencia real.
1: També ho ha explicat en Julio Aranda, de Granizados Maresme, que celebra 25 anys d'activitat, posa en relleu la innovació constant com el seu creixement en presència internacional a més de 20 països. I també ha pres protagonisme la història de superació de la Ala Starchuk, emprenedora que va arribar d'Ucraïna, que ha impulsat una gelateria basada en productes artesans. Ho han explicat a Ràdio Pineda.
5: Que fa 25 anys que podíem pensar, no?, on estaríem, però segurament no pensaríem que estàvem rebent un premi o com a mínim una nominació, no? Així que molt contents, molt orgullosos, sobretot de la gent, l'equip.
6: Muy sinceramente, este reconocimiento tan importante para mí, me gustaría que imaginarías lo que significa estar aquí, superar dificultades, trabajar duro, aprender idioma y integrarme en una nueva sociedad.
1: I mentrestant, l'Abel Garrido ha volgut remarcar la recuperació, la continuïtat d'un establiment a Malgrat de Mar, evitar el seu tancament i mantenir 11 llocs de treball.
7: molt agraïts a la FAGEM que ens hagi donat aquesta oportunitat. L'any que ve ho tornarem a intentar, que encara entro a la candidatura de 35, perquè per trajectòria això ja hi havia empreses molt potents. Però bueno, el que significa és posar una mica el que, és, el que ha sigut la botiga durant tants anys en el lloc que es mereix. O sigui, només he aportat una mica d'idea, innovació, i crec que, que és una botiga que es mereixia aquest reconeixement, perquè som molt petits però estem allà i ens coneix tothom.
1: I avui a Ràdio Pineda podeu descobrir doncs una altra història. Un grup de voluntaris que tenen vehicles 4x4 que donen suport en treure cotxes inundats pel temporal de dins dels pàrquings. Avui també els hem volgut tenir presents a Ràdio Pineda, un grup de gent que actua en situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems o de greus incidències. Formen part de la xarxa SOS 4x4, una entitat sense ànim de lucre a nivell estatal que col·labora amb els bombers i altres cossos de seguretat. Avui hem entrevistat el pinedenc Pau Martí. Ha explicat que han fet actuacions a Pineda i a Malgrat i diu que és bonic poder ajudar els altres.
8: Però vaig anar a Malgrat o aquí a Pineda a treure algun cotxe dintre un graig que ja passava el graig mig inundat, sota terra, amb una rampa amb curva, hi havia llot, i les assegurances amb les grues que tenen a vegades no poden actuar en aquí. Llavors, ells mateixos et diuen no, tu mateix gestiona que te'l treguin fora al carrer i un cop el tingui aquí jo el puc venir a buscar. Doncs actuacions d'aquestes. En el pàrquing de Malgrat, que també es va inundar molt, en l'aparcament de sorra que queda soterrat, van quedar autocars, i jo he vist vídeos d'una persona voluntària també traient cotxes amb el seu 4x4, amb un Nissan Patrol GR preparat. I aquí a Pineda, per exemple, vam estar fent tasques d'ajuda a veïns i ajudes a comunitat, o sigui, netejar carrers, treure aigües de garatges, amb bombes, amb motobombes, tot tipus d'aquestes coses. I l'organització fora de poble és mitjançant un grup de Telegram. Tenim un grup de Telegram a nivell de Catalunya, però també hi és per cada comunitat autònoma.
1: Com ara sentíeu, l'entitat funciona a través d'una extensa xarxa de coordinació a Catalunya amb 5.500 membres, alguns que ofereixen suport en vehicles o material específic, d'altres que només volen formar part dels grups per poder demanar ajuda en cas de necessitat. Sempre amb una participació voluntària i totalment gratuïta. I han donat suport a persones afectades per inundacions o també emergències. També peticions de particulars, sempre en situacions molt excepcionals. En Pau Martí ha explicat que l'únic objectiu és donar suport a qui ho necessiti.
8: És molt gratificant que algú digui gràcies quan fas alguna cosa que a tu també t'agrada fer. Jo no vull cap desastre per ningú, ni m'agrada que la gent ho passi malament. De fet, veure aquestes coses doncs t'entristeix, però com a mínim poder ajudar algú t'omple i et reconforta. I això és el que obtens després d'això.
1: Què us heu trobat? La gent...
8: Lo primer que... tothom superagraït. Tothom quan demana ajuda, molt agraït. Dintre la seva desgràcia, l'últim que vam anar a treure a Malgrat, aquí a Pineda hem fet actuacions també d'ajuda i de recuperació de vehicles, de garatges. Però l'últim a Malgrat era un home que s'havia comprat un cotxe feia 2 setmanes per llençar. I l'home, superagraït, superagraït, d'haver-li tret el cotxe dintre el garatge. I el cotxe nou flamant.
1: Generalment fan també rescats fora de carretera, segons ha explicat Pau Martí. Doncs aquesta entitat no actua a la xarxa viària convencional, ja que està coberta doncs per les grues i assegurances. En canvi, sí que intervenen en pistes forestals, camins o zones sense cobertura d'assistència. Moltes vegades els conductors no tenen recursos per sortir d'aquesta situació tan complicada. Avui podeu recuperar l'entrevista íntegra a radiopineda.cat. Més coses. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a la urbanització de Ciutat Jardí. El ple de Palafolls avui votarà aquest conveni amb els 3 ajuntaments. Volen destinar-hi 128.000 euros. També destaquem que les infraccions penals a Calella han baixat el primer semestre un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior, que destaca que a Calella hi ha hagut 500 fets denunciats. També destaquem que més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, 258 cursos. Els professors remarquen que una de les dificultats per consolidar l'aprenentatge justament del català és que fora de l'aula els interlocutors responen en castellà a les persones que justament intenten aprendre el català. També destaquem que avui dijous es farà una xerrada sobre el col·lectiu LGTBI i la realitat de les persones trans a Can Gelpí, i participarà Hugo Mario de l'associació Tiresias. La xerrada avui des de 6:45 de la tarda a Can Gelpí i oberta a tothom. I avui també, doncs, us parlem de l'estrena de la segona temporada de l'espai Anem a l'Insti, on hi participaran els tres instituts de Pineda, per tant l'Euclides, el Joan Coromines i l'Institut Pineda. Fins al mes de desembre aquest programa dona a conèixer alguns projectes que es treballen. Comencem justament avui mateix amb l'Institut Euclides de Poblenou i el programa de formació i inserció d'auxiliar d'obres d'interior i de pintura. Aquest programa, per cert, el podeu recuperar a radiopineda.cat.
9: He estudiat primària i secundària i vaig repetir un curs aquí i em van donar l'opció de fer PFI, que després tindria una salida a un cicle formatiu.
10: Perquè la meva família, de petit, també treballava en la construcció, la constructora. I me va interessar, a part de que també la tenia cerca de la meva casa. Entre que aquests treballaven o en la meva casa feien obres. I jo la vaig elegir per entrar a un cicle.
11: Em vaig apuntar aquí al PFI perquè estava a l'ESO a tercer i veia que no tenia moltes ganes de seguir, i em van donar l'opció d'apuntar-me i vaig veure que m'agradava i que em semblava interessant, i veia que tenia bona sortida i que podia tirar més endavant, i vaig apuntar-me per això.
12: Doncs em van donar l'oportunitat d'entrar a aquest PFI i com podria sortir amb bona nota, doncs he aprofitat. Sobretot construir i pintar, perquè, per exemple, a la meva casa, si vic sol, doncs m'ajudaria molt.
1: Actualment hi ha 15 alumnes matriculats. I per cert que també els seus professors han parlat de l'objectiu, que és donar continuïtat acadèmica a aquests alumnes i facilitar l'accés posterior a un cicle formatiu.
13: És una manera de reconduir-los una altra vegada al sistema educatiu d'una altra manera, molt més pràctica, i amb una sortida laboral, amb unes pràctiques a l'empresa, etc., que els hi motiva molt.
14: La sortida és que ells puguin ser ajudants de paleteria i de pintura en un futur. I bueno, el tema paleteria, doncs, es toca a revestiments enguixats, a revestiments de ciment, de calç, una mica enrajolats. Els ensenyem també una mica tema paleteria de murs, de maons i això, i llavors el tema de pintura.
1: El programa presentat per Olga Dieguez el podeu escoltar, com diem, a radiopineda.cat. I el massís del Montnegre tornarà a ser l'escenari d'una de les cites esportives més destacades de la comarca, amb la Ultra Trail Torres de Foc. Es farà el dia 7 de novembre, una prova consolidada com a referència del trail running al Maresme, amb quatre distàncies per adaptar-se a tothom: 12 quilòmetres, 21, 42 i 60. Una de les característiques de la prova és que transcorre per camins i corriols del Montnegre i corredor, permet als participants descobrir, doncs, aquests espais naturals tan bonics. Ara estem molt interessats en saber quina és la previsió del temps per avui i les properes hores, però ja també pels propers dies. Jordi Pérez, quin temps ens espera?
15: Hi ha bancs de núvols baixos a dintre mar, que és probable que les properes hores vagin traient el nas per zones de la costa. Per tant, avui, dia variable. Temperatures baixen respecte a ahir, baixen 1, 2, 3, 4 graus en zones de costa i prelitoral. I demà divendres hem d'esperar una jornada pràcticament com la d'avui. En principi, al llarg de dissabte, doncs, temps estable, domini del sol, apareixeran ja alguns intervals de núvols, però a partir de mig matí, migdia, en ràpid creixement de nuvolades, començaran a sorgir, doncs, els primers ruixats, localment amb tempesta, sobretot Girona, Barcelona, i fins i tot anar acompanyats de calamarsa. Estem parlant d'una situació de ruixats i tempestes, típiques d'octubre. Això vol dir que localment, doncs, 20, 30, 40 litres, però no iguals a 200 litres. Això que quedi clar. Les temperatures començaran a baixar, sobretot a últimes hores del dissabte, a mesura que vagi descarregant. Diumenge, l'aire fred en alçada, doncs, ja ens acabarà d'envair, entrarà una massa molt freda a tots els nivells. Per tant, diumenge les temperatures es desplomen, baixaran 6, 8, 10 graus les màximes. Diumenge, amb uns cels força ennuvolats, les temperatures poden quedar a pels 14, 15, 16 graus. O sigui que serà ambient d'hivern.

0: si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Aquest és a dintre el Company Pineda, 15% de descompte a l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Un grup de voluntaris amb cotxes 4x4 han donat suport aquests dies en treure cotxes inundats pel temporal de dins els pàrquings. En situacions d'inundacions, nevades o episodis meteorològics extrems, donen suport logístic. Hi ha desenes de voluntaris d'arreu del país que formen part de la xarxa SOS 4x4. També hi ha membres de Pineda. Aquesta entitat funciona com una extensa xarxa de coordinació, com diem, amb més de 5.000 membres arreu del país. Han fet actuacions també a Pineda, justament traient cotxes de dins dels aparcaments inundats. Ho han fet a Pineda, però també al conjunt de l'Alt Maresme. Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna preveuen coordinar els treballs de prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. El ple de Palafolls justament vota avui un conveni amb els tres ajuntaments per unificar la contractació i l'execució en neteja i manteniment de les franges de protecció. Les infraccions penals a Calella baixen el primer semestre gairebé un 5% respecte a l'any passat. Són dades del Ministeri de l'Interior. En canvi, han augmentat els robatoris amb vehicles, també algunes categories de criminalitat convencional. Més de 5.000 persones han participat en cursos de català del Centre de Normalització Lingüística al conjunt del Maresme. En total, molts de cursos per alumnes de la comarca. Els professors remarquen, però, que una de les dificultats amb què es troben és que, fora de l'aula, els interlocutors responen en castellà a les persones que volen parlar el català. Aquesta mateixa tarda es fa una xerrada sobre la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada és a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. Podeu trobar a radiopineda.cat la nova temporada del programa Anem a l'Insti, una segona temporada amb aquest espai en participació dels tres instituts de Pineda. Fins al mes de desembre, aquest programa donarà a conèixer els projectes que treballen els alumnes durant tot aquest curs. Com diem, podeu trobar aquest espai a radiopineda.cat. I han començat ja les preinscripcions per la Ultra Trail Torres de Foc, que tornarà a travessar el Montnegre amb quatre distàncies diferents. Recordem, es farà el dia 7 de novembre, una prova totalment consolidada com una referència del trail running a la comarca del Maresme. Temps variable, temperatures avui una mica més baixes, però el canvi de temps arribarà sobretot al cap de setmana, amb ruixats i baixada notable de les temperatures. Dissabte al matí encara s'aguantarà una mica el temps, però atenció, perquè al migdia, a la tarda, arribaran ja les pluges a la costa i a tot arreu. Diumenge, atenció, es desplomarà la temperatura, dia ennuvolat. Precipitacions, ambient fred, temperatures de ple mes de desembre. A més, la setmana que ve continuarà la inestabilitat. Per tant, estarem molt atents a aquesta situació, per cert, situació que provocarà també mala mar. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Pineda.
1: Radio Pineda.